Hola, l'escenari ja el tenim preparat per anar a presentar-los les activitats culturals que van a ser protagonistes els propers dies. Així arranca el suplement cultural de Ràdio Alcoi que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. I ho fem per a contar-los que el cicle Viu l'Estiu s'han programat funcions de teatre i de circ. Una d'elles serà al voltant d'un tramvia i l'altra

0: Splash Roasters va actuar aquest dissabte 18 de juliol a les 11 de la nit en La Glorieta. Serà dins d'aquesta programació de Viu l'Estiu i ens proposen canya, canya i canya. Però deixa avançar-la en aquesta audició que serà en directe. Avui saluden este tragaluz a Marcos Lloret, bon dia.
1: Ei, què passa? Bon dia a tot el món.
0: Hola, i Liberto Blanes, bon dia.
2: Molt bon dia, bon dia.
0: Com esteu?
2: Pues bé, així estem.
1: Sí, a tope mente, contents de vindre així a la ràdio a promocionar aquest concert el dissabte.
2: Sí, a promocionar la música al final, que fa falta.
1: Correcte. Sí.
0: Exacte. Bueno, jo a Splash Roasters vos conec des de fa anys, sé quina música feu, però tal vegada a l'altra part de la ràdio hi ha gent que no vos conega. Com vos presenteu? Com és l'origen d'aquest projecte?
1: Uf, l'origen és prou estrany, la veritat, però com a tal, vull dir, el grup es va formar fa 4 anys, però com a tal, donar canya de deberes en escenaris duem des de fa 3.
2: Sí,
1: més
2: sí.
1: o menys, no?
2: I ha anat evolucionant molt. Va començar sent un projecte molt punk rock pur i ha anat evolucionant a un rock més valencià, amb traçades d'instruments de vent, com la dolçaina, la trompeta, i sempre mantenint esa canya i esa rock, però sí que intentant...
1: En tocs tradicionals.
2: Sí, s'han anat unint nous membres que tocaven nous instruments i tal, i hem anat ahí amoldant-se a lo que requeria la situació.
0: Mm-hmm. Aleshores, qui formem el grup?
1: El grup està conformat ara mateix per Liberto, així, bateria, jo, que sóc guitarrista, Robert, que és el cantant, i ara pues, també toca la guitarra, Marc, que és baixista, trompetista, fliscornista...
2: Dolçainer, també, de tot.
1: Sí, moltíssimes coses més, i Néstor, als teclats i a la dolçaina.
2: Sí.
0: Molt bé. I porteu aquesta trajectòria de 3 anys. Jo vos recordo que vau guanyar l'Alcoi Sona de 2023.
1: Correcte.
2: Correcte.
0: Sí.
1: Ja fa.
0: Exacte, 3 anys.
2: Ha plogut.
0: Sí, tot i que enguany també vau participar en aquesta final. Sí. Vau quedar segons, em sembla.
1: Van quedar...
2: Segons finalistes.
0: I al llarg d'aquesta trajectòria no sols heu actuat en l'Alcoi Sona, però em sembla també que en la plaça de Ferrandiz i Carbonell i en altres indrets de la comarca, no?
2: Sí, hem actuat en diferents pobles, des de la Vila Joiosa, Cosentaina, inclús a la Quas, a València.
1: Sí. També hem estat en Castalla. I ara mateix no en venen més, però...
2: Però sí, hem recorregut.
1: Sí, hem recorregut. La cosa és mantindre-nos actius i continuar fent concerts.
2: Sí, sí. Mm-hmm.
0: I el més imminent, des d'aquest dissabte a les 11 de la nit, la gent que acudisca a la Glorieta és entrada lliure. Qui podrà gaudir? Quina música aneu a tocar?
2: Pues res, això, jo, a mi, nosaltres ens mola definir molt la nostra música com energia. O sea, la gent, el que més destaca el nostre directe és l'energia que transmitim en els concerts i que sempre diuen, tio, és que sou molt canyeros, i s'ho passen bé. O sea, que si veniu ahí al concert del dissabte, sabeu que aneu a vindre a donar canya i a passar-se-ho bé. Independentment, inclús, jo he conegut gent que igual el rock ara està més passat de moda, tal, perquè tot el tema del reggaeton i tal, i amics meus que escolten reggaeton o música més comercial de dia d'avui, han vingut i han dit, tio, és que m'ho passe de puta mare, tio, i està molt guai, està molt guai.
1: Sí, és diversió, ganes de passar-ho bé, ganes de ballar, alguns fan un exercici que no el fan en un mes sencer anar al gimnasio, comencen a ballar, comencen a fer pogos, comencen a remar, comencen a pegar voltes per ahí, no sé, és molt divertit.
2: És un ambient molt xulo, sí.
0: I com es prepareu vosaltres per al concert? On teniu la sala d'assaig? Com ho feu? I això és com per els previs?
1: La sala d'assaig la tenim en el local.
2: En la casa de la Joventut.
1: Correcte.
2: De Cosentaina. Gràcies a que l'Ajuntament de Cosentaina, bueno, lo de Joventut i tot, mos va proporcionar... Pa estar ahí, i moltíssimes gràcies, la veritat, i ahí assagem, sí.
1: Sí, perquè estem molt a gust, no molestes a ningú, i és algo que fa molta falta en totes les ciutats.
0: La música que interpreteu són versions de cançons de temes, però també es composeu, creu vosaltres, lletres?
1: Sí, bueno, ara majoritàriament el que fem són cançons pròpies.
2: Per no dir el 100%, ja estem intentant, sí que vam començar en versions, com la majoria de grups, perquè al final, pues, per algun hi ha que començar, però sí que estem intentant apostar per la nostra música i per la nostra creativitat, i sí, estem tirant per la nostra música, sobretot, sí.
1: Clar, o sea, en un primer moment, per a poder plenar una hora sencera d'espectacle, teníem que requerir de covers i de versions de cançons, Però clar, estem parlant de fa ja... Bueno, en la plaça Fernández de Carbonell sí que vam tirar d'algunes versions que vam fer antigament, perquè clar, o sigui, dues hores no havíem tocat mai, necessitàvem tirar d'això. Però si fem alguna versió últimament és només per amor a l'arte. Vull dir, n'hi ha una de Atlantis,
2: sí,
1: que és una versió techno, pues l'han fet en dolçaina.
2: O la de Muxaranga, a vegades la toquem també.
1: Clar, però només per diversió i per amor a l'arte.
2: Sí, més pel sentiment que per altra cosa. Correcte. Però sí que apostem molt més per la nostra música, sí, sí. Mm.
0: I com és aquest procés creatiu que feu col·lectivament?
2: Pues per comprar una cançó de normal, pues uno... Siempre se tiene que haber uno que propose la idea, que en la seva casa pues se le ocurrisca y la porta al local y digo, mira, se me ocurre eso, y a partir de ahí ya entre todos intenté portarla a lo que es el nostre estil y a lo que som nosaltres, en plan cada uno afegir la seva pincellada y en eso montem les nostres cançons al final.
0: Mm. Mm-hmm. ¿Com és el vostre ritual abans de pujar a l'escenari? ¿Teniu algun?
1: Pues es muy caótico, sí. O sea, bien la verdad, porque así tenemos al caballero, a Liberto, que yo qué sé, o sea, o di porque es lo que normalmente pasa, estén todos intentando reunirse, porque claro, ven mucha gente, es gente que fa temps que no ven, porque son, yo qué sé, muchos colegas nuestros que vienen a veremos los concerts, que fa temps que no estem en contacte, venen i estem xerrant o no sé què, de repente Liberto desapareix durant un moment, després torna, jo què sé, és molt d'agobio.
2: També el tema del maquillatge, a vegades ho dicem molt a última hora i venen amigues nostres a maquillar-nos 5 minuts antes i, mm-hmm. i sí, sé que sempre és un poc caòtic, però sempre, després al pujar a l'escenari ja, pum.
1: O sea, ritual com a tal...
2: No tenim.
1: No tenim, o sea, és segons... Segons mm-hmm. es presenta.
0: Però dins d'aquest desordre, al final es fa la màgia i pugeu a l'escenari i quan comenceu a tocar els primers acords, i en aquest moment què sentiu?
2: Pues és un moment que mola molt, perquè és el moment de que saps, has de començar, saps? I el públic ho sap, tu ho saps, tots teniu ganes de començar i és un moment de dir, va, que això ja va, saps? Mm. I està guai, està molt xulo, sí, sí. És un moment d'explosió, jo diria.
1: Sí, no sé com definir-ho d'altra forma.
0: D'altra forma, abans esmenteu aquesta energia que transmeteu, no? Aquesta interacció amb el públic, que el teniu molt, molt proper, no? Perquè esteu a l'escenari, però ell va ja o ell és ahí donant-ho tot.
2: Sí, clar. Sí.
1: Si no, n'hi ha molt de moviment.
2: Inclús a voltes, bueno, sobretot Marcos i tal, i a voltes el Dolçainer i tal, Néstor, moltes voltes i Marc, bueno, molta penya a voltes baixa inclús amb el públic, als pogos i tal, perquè com anem últimament en instruments que van inalambres i tal, ens ha facilitat molt tot això. I a nosaltres mola molt aquest rotllo de familiaritat amb el públic i d'estar propers a ells.
0: Mm-hmm. En la programació de Viu l'Estiu, que és la programació cultural de l'Ajuntament d'Alcoi, que promou però aquests mesos de sobretot juliol, agost, i també hi haurà alguna cita en setembre, podem veure en la seva programació que el títol, el de Canya, Canya, Canya, Marcos, ho teníeu molt clar.
2: Sí,
1: estava molt clar, sí. O sigui,
2: sí, no sé, és que com... penseu que és una frase que ens definís molt i va començar com una broma en el concert de Canya, Canya, Canya, però a la penya se li va quedar molt i ja es va quedar com un eslògan per a nosaltres. Entonces vam dir que fora també el títol del nostre primer disc i tot això.
0: Mm-hmm. El primer disc, on el podem escoltar? On el teniu?
2: Pues...
1: Està en tots els puestos, principalment en Spotify. Però sé que està en...
2: En YouTube, Apple Music, Amazon Music, Deezer, on vulgueu.
0: Ho dic perquè queden dos dies per al concert vostre, el de Splash Roasters, i si volen anar fent ja una avançada, no? Un ambient.
1: Tenen que anar preparant-se, sí, per escoltar tot el que ve.
0: Escoltar-lo i acudir aquest dissabte a les 11 de la nit a La Glorieta, on serà aquest concert de Splash Roasters. En aquestes plataformes digitals està el vostre disc, però si volen conèixer-vos una mica més, on podem trobar-vos?
1: Principalment Instagram.
2: Sí. Mm-hmm. També TikTok, tenim TikTok, que no som molt actius, però bueno, poc a poc estem ahí també intentant-ho. Però sí, Instagram és on...
1: Entre Instagram i Facebook.
2: Sí, també tenim Facebook.
1: Com està vinculat.
2: I sí, tot el que muntem de rotllo concerts i tal, per a que enterar-vos, Instagram, ahí ho muntem tot i per mantindre-vos informats.
0: Sí, perquè parlem d'esta actuació a Alcoi, però jo no sé si en les properes setmanes o ja de cara a la tardor teniu altres projectes que podeu desvelar o queden ahí en l'agenda.
1: Sí, sí, podem desvelar. Avui és el dia de desvelar-los.
0: M'alegre que vulgueu compartir-ho.
2: Sí. Justament la setmana que ve, el divendres, toquem a Campello, el divendres 24.
1: En la fileta de Sant Jaume.
2: Sí, que toquem amb grups junta considerat grups com Auxili o...
1: I Eizuri.
2: Eizuri,
1: i la sí, veritat sí, que és un concertasso prou potent. O sigui, té pinta de ser...
2: Té bona pinta, té bona pinta. Després, pues, què més tenim? En agost...
1: Sí, bueno, en agost. Anem a soltar l'exclusiva, en agost.
2: En agost...
1: resulta que en agost... bueno, des de Splash Rosters i Yuriken, que és altra banda de la Vila Joiosa, pues s'han posat d'acord per a fer un festival que organitzem tots els anys en Alcoi.
2: El Ni de Conya, que ja van vindre a promocionar l'any passat.
1: Correcte, el Ni de Conya, pues trasladar-lo a la vila este agost per a fer una versió d'estiu. Perquè hem pensat que n'hi ha molt de públic de la vila que els agradaria vindre al Coi per veure el concert, però per temes de que el concert pues, comença tard, tornar-se en cotxe, no tindre puesto per quedar-se a dormir, pues no podem vindre a estar-se al Coi. Entonces volem intentar per aquest estiu fer este projecte, però en la vila, el 14 d'agost, en Rogers Temple, que és una sala de concerts que hi ha pues, a les afores, pues, anem a intentar fer ahí una bona...
2: Una bona juerga.
1: Una bona festa, sí. Sí. Després també tenim en agost, el 28 d'agost, a Sin Alcoi,
2: el Batoi Rock.
1: El Batoi Rock, que enguany ve gent, esa, no sé com ho han fet, però és molt fort. Ve el Tiberian, que és una banda de folk, metal...
2: Que sí, ha estat en Leyendas del Rock.
1: Que, i bueno, van Leyendas del Rock a Villena este agost. I clar, o sea, és una passada, és des persones... Bueno, i més gent que ve, també ve... no me'n recordo dels noms, però són una passa, o sigui, una banda que fa metal industrial alemà, o sigui, rotllo Rammstein, que això, o sigui, no ho havia vist mai que si en Espanya es duguera d'aquesta moda. Bill, que també és una banda prou heavy, o sigui, tots són prou heavies i té molt bona pinta perquè és gent prou gran en aquest món i mola.
0: Molt bé, eh? És a dir, teniu allí un estiu actiu.
2: Sí, el tenim cobert, el tenim cobert.
1: Sí, bueno, i estiu, i també en octubre també tenim el cicle Somriu, el 10 d'octubre tenim concert en el col·legi, perquè fa falta esta classe d'esdeveniments per anar a pobles, tocar en pobles i que estos pobles es mantinguen vius a l'hora de fer música en directe.
0: La música en directe més imminent serà aquest dissabte 18 de juliol a les 23 hores a la Glorieta dins de l'espai de Viu l'Estiu. Splash Rosters farà el seu concert Canya, Canya, Canya. Jo li agraïsc moltíssim a Marcos Lloret i a Liberto Blanes que hagin compartit aquests minuts de ràdio contant-nos un poc sobre el grup i com estan preparant-se per aquest directe, el que jo vos desitge que vagi d'allò més bé.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Ens n'anem a publicitat i en no res, de nou, amb tots vostès.

I així escrivim el punt final a l'edició d'avui de Tragaluz. Moltes gràcies per escoltar-nos i a gaudir amb la cultura.